0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Bueno, pues ahora esa falta, está Pepelu y está Germán Valera al llançament, va a ser Pepelu el de Denia, el balón, es gol de Pepelu, el gol de Pepelu en llançament de falta directa, ahí la vista, se había jugado una mala pasada, pero el balón a Nat Dins, en llançament de falta directa, que ve Pepelu, con le ha pegat, es un auténtico especialista. En el minut 9 de la primera part s'avança el València. Marca Pepelu en llançament de falta directa. 0-1.
2: VCF Media Radio 24 hores a tu lado. Amunt València.
3: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
4: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
4: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
4: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
4: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
4: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
4: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
4: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ADN València Club de Futbol.
7: Ojo, ojo.
1: Que entra Gallá, pero anda arriba.
7: Atrás,
1: el
7: equipo, eso
1: la es. Y han hecho un gol.
7: ¡Vamos!
1: ¡Gol!
7: Sergi. No, Sergi no.
1: ¡Gol! ¡El gol del Valencia! ¡S'avanza el Valencia! ¡La pasada de José Luis Gallá! ¡Sí, señor! ¡En el minuto 3! ¡En el minuto 3! Gallá que entraba per banda, buscaba ahí la centrada y ahí estaba el gol de Roman Yaremchuk estrenándose en la liga. El gigante ucranés que ve a rematar. Roman Yaremchuk va a marcar en la copa, ha marcado en la liga el gol que inicia la victoria del Valencia. Sí, señor, ahí está la jugada. Quin passe llarg ahí per a José Luis Gallá, arriba a línia de fons i ahí Roman Yaremchuk de primeres, de remat, un golaç. Yaremchuk s'estrena en la lliga com a golejador. A veure Gallá la pilota, busca la centrada Gallá, el balón d'Islaria, el remat.
7: Oye, Fran, està solo.
1: Pérez tampoc.
10: Ha pitado penalti.
1: Ha pitado penalti.
10: Ha pitado penalti, claro, a favor del València.
1: Pues ha pitado penalti.
7: Que le empuja, penalti, claro. Le empuja, claro.
1: La espenta es clara, ¿eh?
7: Y tanto.
1: Y ahí está Pepelu, el de Denia, agarrant la pilota. Pepelu, el de Denia, per a marcar, per a buscar el segon de penalti en el València en este minut 26. Ahí está, altre especialista, altre bon llançador del València, va Pepelu. Mira Jorgensen, va Pepelu, gol! I gol!
7: ¡Vamos!
1: ¡Vamos! De Pepelu! De penalt, el segon per al València. Que ben tirat està i com ha enganyat a Jorgensen. 2-0. Gallá per a Camós, ni en mano.
10: Pide manos, penalti.
7: Penalti, penalti. Penalti,
1: penalti. Permans, sí señor.
11: Vamos.
1: Penalti Permans. Penalti clar. Permans dins l'àrea. Va Pepelu.
11: La tira Pepelu, va. Si metemos el tercero, se acaba el partido.
1: Valdedenia a buscar el tercer per al València. I allà va Pepelu una altra volta. A buscar engañar al portero a Jorgensen para marcar el tercer para Valencia, para rematar la victoria, para finiquitarla. Va Pepelu, venga, no la falles, que tú eres siempre efectivo. Allá va Pepelu, una otra volta. ¡Gol! ¡Y gol!
11: Sí.
1: ¡Gol! Pepelu, el tercer de penalti, una otra volta. No falla el de Denia, marca Pepelu, 3-0.
12: VCF Radio, Amunt Valencia.
13: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer. Plazas agotadas para el campus de verano del Valencia Club de Fútbol 2026. Apúntate a la lista de espera en campusfutbol@valenciacf.es. Gracias por vuestra confianza.
14: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Ojo, ara que errat. Ojo, ara que errat. Recupera la pila del balón. Hugo Duro. Se'n va Hugo Duro. Pot marcar Hugo Duro.
2: ¡Vamos!
1: El gol del Valencia, el gol de Hugo Duro en el minuto de esta primera parte. Una jugada que ha errat ahí David López, no ha controlado, se li ha anat, ahí estaba atento Hugo Duro, li ha guanyat la partida, se n'ha anat en busca del porter Gazzaniga i ha marcat Hugo Duro per avançar-se al València al marcador. En Girona, el València la que ha tingut, l'ha aprofitat, ahí estaba Hugo Duro.
3: VCF Ràdio, l'informatiu del València.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
5: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
6: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
7: Rioja que vol anar-se'n perdint. Continua Luis Rioja, busca el passe per a Urinic, la pilota, ojo, anem a veure que arriba Gallà, Gallà que la penja, gol, gol, gol,
8: vamos,
7: gol,
8: vamos,
7: gol, Gallà, Gallà, Gallà, Gallà, Gallà, Gallà, gol del capità, José Luis Gallà, gol, el gol del capità del València, el gol de Gallà, per avançar-se ahí el marcador en este minut 38. Que ve la vista ahí Gallà, com la penja, com ha definit el capità del València per avançar-se en el marcador, así en el Coliseu, minut 38. Marca el capità del Pedreguer, José Luis Gallà.
9: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
10: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
11: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
12: Hola, soy Diego Torbi. Escucha los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Ahí con Passer que le coloca a Pepe Lupera, Rafa Mir, vuelve Rafa Mir, Rafa Mir desde el área, Rafa Mir, gol. Y muy gol. Gol de Rafa. De Rafa Mir, gol que se estrena en el Valencia. El gol de Rafa Mir, el primero en el Valencia, en el seu retorn, encara no havia marcat en la pretemporada Rafa Mir. I acaba de marcar només començar el partit als 3 minuts de joc. Ahí estava Rafa Mir, marcant, ho celebra el Murcia en el seu retorn. Quin passe li ha col·locat Pepelu a Rafa Mir. Sensacional el passe de Pepelu. Com ha arribat ahí Rafa Mir, ha desbordat la defensa i davant el porter alemany ha definit molt bé Rafa Mir, marcant el seu primer gol en el València. Va a ser Pepelu, va a treure en curtet, buscant ahí a Thierry. Thierry que la va a penjar dins l'àrea, el baló passat, ahí entrava, i gol de Oduro. I gol!
2: Qué golazo!
1: Qué golazo! Hugo Duro! Hugo Duro! Hugo Duro! El gol de Hugo Duro! El segon gol del València per a tornar a avançar-se al marcador. Hugo Duro, el golejador de la passada temporada, que torna a marcar en Mestalla. Javi Guerra, la juga llarga, buscant ahí Alberto Marí. A veure, ixe valor per Alberto Marí, pot ser bona.
2: Sí, senyor.
1: Ahí está el gol d'Alberto Marí.
2: Bien, Albertito, bien.
1: Alberto Marí, Alberto Marí per a desfer l'empat i col·locar el 3-2 al marcador. Que atent, que listo ha estat ahí Alberto Marí en la errada del central de l'Eintracht de Frankfurt. Estava ahí atent Alberto Marí, ha aprofitat l'ocasió, ha marcat Alberto Marí per a donar-li la victòria al València. La errada ahí del Salemans. Y ahí estaba Alberto Marí.
0: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
0: Un sentimiento eterno. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
5: Canosa la pilota,
6: la de ahora.
5: Golazo,
6: te dije. ¡Es golazo!
5: La toca una otra vuelta. La toca tu Goduro. El killer, el golechador del Valencia, la ha tocado una otra volta, Hugo Duro. En el 40, marca Hugo Duro, el killer que la ha tornado a tocar. Bacha que sí, quina jugada. Ahí per banda esquerra, Canós que busca a José Luis Gallá. Gallá que la hizo pasar y ahí estaba Hugo Duro. Y la penchat con la toca tuvo Duro. Ha marcado, avanza el Valencia en Mestalla. El killer, Hugo Duro.
7: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
8: Bona vesprada, es parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur: tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
9: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
1: El Partit del Valencia a VCF Radio.
2: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
3: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
0: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club. Nova era.

0: patadas que le hacían pues sí que eran falta, ¿no?
1: Lugo Pérez y López, dos hombres que donen la cara en totes y cada una de las seues intervenciones. Observarán el estilo del defensa central marcador del Atleti de Madrid. Y cómo sabe jugar a Melcolse. Pero la realidad es que en el partido de ayer, ningú es queda curta a la hora de repartir.
2: Sí, han sigut dur ells i molts altres, no? Nosaltres tampoc hem quedat darrere i quan t'ha volgut entrar dur, pues s'ha entrat dur perquè pensa que avui era un partit per això, no? Ells això és moltíssim i nosaltres també.
1: I finalment, la jugada d'artesania de cada cap de setmana va concloure este dissabte en gol. Fernando Eloy, Eloy Fernando i Pérez de tacó. El búlgar va marcar el gol de la victòria i en porta 18. Un gol per a llevar-se el sombrero.
3: Un remate sensacional y espectacular de Tacón. Es muy difícil y le ha salido perfecto y creo que el gol ha sido precioso.
4: ¡Valencia! ¡Valencia!
1: Un gol precioso de Veres que tornem a veure repetit. Lugo li va pegar de Tacón posiblemente porque no podía rematar de una otra manera. Observarán como el búlgar también sabe jugar a Melcolse. El primer y único gol va a arribar al minuto 14 de partido.
5: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
6: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciudad de la llum y del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa! Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
7: VCF Radio, el millor son en els gols del València.

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es el 11 del Valencia que vol guanyar este derbi, tornar a guanyar un partit i remontar el gol en la Lliga. El mateix 11 que va a jugar contra el Betis, en la portería el Basc, que está en un gran moment, Julen Aguirre-Zabala, en defensa, banda dreta per al portuguès Thierry, parella de central, espera el sevillà Copete, i el d'Aldaya César Tàrrega, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, per a José Luis Gallà. Centra el camp i Pepelu con Diem en un partit especial. Peradei s'enfronta al seu ex-equip, el de Denia, en companyia del de Xilet, de Javi Guerra i del portuguès André Almeida. I en la davantera les bandes, per a la cobra d'Anjuma, el guajín Diego López i l'argentí, el vikingo Lucas Beltrán. Per part del llevant de Julián Calero, Matt Ryan, l'ex del València, la porteria, una defensa de 4 per a Toljan. En banda dreta, Matías Moreno, i de la central, Manu Sánchez. Aigui reforça el centre del camp en 3 jugadors. El capità Gezábal, Unai Vencedor i Oriol Rey. I dalt, el sevillà, Carlos Álvarez, Iván Romero i el camerunès i golejador, Etayón. Xiularà el partit.

Ruiz, el Gallec, Alejandro Muñiz Ruiz, ayudante del bar, Ter Iglesias Villanueva. Tot està preparat en l'estadi de Mestalla. Ara se va a guardar un minut de silenci en memòria pel record de totes les dones assassinades per la violència de gènere, la violència machista, i també els abonats i socis del València que ens han deixat, José Ernesto Benavent i Ramon Vivó.

0: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
1: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
2: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
3: Hola, soc Pepe Lu. Viu amb l'emoció de VCF Media Ràdio tots els nostres partits.

0: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: empecé a cantarles canciones infantiles y aparte la Mumbalensia. Entonces, ahora mismo ellos, cuando están solos, sin necesidad de que yo la empiece a cantar en la Mumbalensia, lo hacen ellos solos. Tú a lo mejor les ves jugando con coches o jugando con muñecas o cualquier cosa y cantando esa canción. Y es en jolines, ¿sabes? Es muy guay. Yo que lo escucho de repente, pues la primera vez, imagínate. Si está en mí, seguro que alguno de los 14 niños sale valencianista. Seguro. Junts, anem amunt.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
3: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Son eternas las miradas. Los nervios, las llegadas. Nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas. El dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto. Y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
3: Un sentimiento eterno.
5: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: comida, la celebración, la gente. Ese es el momento que siempre recuerdo con mayor intensidad, por encima incluso de la UEFA, la otra liga. Y...
1: van a escuchar una reemisión del partido del Valencia.
2: Este es el 11 del Valencia que vol reaccionar, alzarse y guanyar a l'Atleti de Bilbao. En la portería va a ser un partit especial per a Dey, cedit per l'Atleti de Bilbao, és nostre Julen Aguirre Zavala. Defensa de 4 en banda dreta per al de Guadalupe, per Dimitri Fulquier, parella de centrals per a Mukhtar Diakabi i per al d'Aldaia, César Tàrrega a la banda esquerra per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Centra el camp, doble privó per a Francesc Batí Santamaría i Javi Guerra, les bandes, la novetat, torna el Sevilla, Luis Rioja. I estarà Diego López del Guajín per l'esquerra, mitja punta, l'altra gran novetat. Torna el Cantabre, Dani Raba, i dalt la cobra d'en Juma per a buscar els gols avui del València. Per part de l'Atleti de Bilbao... ahí estará Unai Simón, Areso, Vivian Paredes, Yuri, de Galarreta, Jaureguizar, Berenguer, Robert Navarro, Jan Sanzet, Iñaki Williams, pero anem en ese momento especial, Víctor Barea, el homenaje a Jaume Domènech, el Gada Almenara, ahí está en compañía del Sousich, después de anunciar el seu adeu en la carrera de fútbol profesional.
3: La ovación de Mestalla para Jaume Domènech, emocionado, que efectivamente salta al terreno de juego con sus dos hijos después de anunciar su retirada del fútbol. Al lado suyo, los que hasta hace bien poquito eran sus compañeros, también los jugadores del Athletic, y el abrazo con su hermano, con el capitán del Valencia, José Luis Gallá, que le hace entrega de esa lámina. Canta Mestalla el nombre de Jaume Domènech.
4: Está con los gemelos.
2: Pues ahí está Mestalla, cantan Jaume Domènech, Jaume Domènech, un dels capitans del València en els últims temps, 10 temporades, ha anunciat el seu adeu del futbol professional per motius familiars, campió de la Copa del Rei. Ahí està l'homenatge del València i de Mestalla. Açò està a punt, açò està ja preparat per a que comença este partit, este València Atleti Bilbao, que tenim a contar com sempre a UCF Media Ràdio. Vas a poder obore, escoltar per la app, per la web, pel canal de YouTube, per la ràdio 92.6 FM, emissores col·laboradores, i és que estigueu a casa, el partit per Movistar, l'Audio 6, l'Audio 6, UCF Ràdio. Ahí estarà els comentaris de Ricardo Arias, de Víctor Barea i de Servidor. Va a començar el partit. Un minut passa de les 9 de la nit. Venga, jornada 5, València, Atleti Bilbao. Dissabte 20 de setembre, vinga València, que n'hi ha que reaccionar, que n'hi ha que alçar-se després del pal dur. La derrota dolorosa davant el Barça, con dia el míster, transformar la energia positiva avui. Ja comença el partit. El baló és per a l'Atleti de Bilbao. Ahí está el primer baló de Unai Simón. Buscant pues pràcticament de porteria a porteria, defensant ahí. Estava Fulquier, que la deixa passar. I el baló per a Julen Aguirre Zavala. Lo que hem dit en la prèvia, Ricardo. Ara de les paraules als fets.
4: Sí, sí, sobre todo la gente importante hoy se tiene que dejar ver. Y sobre todo intentar con Iñaki Williams, con Berenguer, con Oyar Sanzet, tener controlados, porque son gente que les tarda mucho en aparecer, pero siempre aparecen.
2: Bueno, pues ahí está el València defensant, ixe primer baló, Tàrrega Guerrere, per a Julen Aguirre Zavala en cama esquerra, colpeja directe. El porter va a ser, y per l'Atleti Bilbao, va a ser un partit especial també per a Julen Aguirre Zavala. La pilota ahí, que la vol disputar el València. Ahí estava Dani Raba, avui la gran nota, toca ixe baló ahí, buscant Ollan Sanzet. Un baló entre línies que trau ja, Julen Aguirre Zavala, pilota llarga buscant ahí, a la cobra del Lluma, corre Luis Rioja. Allà va Luis Rioja, ixe baló, que rebutja el central de l'Atleti Bilbao. Y la pilota que va al Speus, es que de Julen Aguirre Zavala.
4: Lo tienen tan claro. Ellos no se complican la vida en absoluto. No le complican al compañero.
3: Esta puede ser buena la primera.
2: Vale, Javi Guerra. El balón de Javi Guerra. La pilota ahí. Pero Diego López cambia el show. Busca a Gallá en banda izquierda. Gallá que la dicha. Pero Guajín. Pero Diego López.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliada, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets. Això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, per lo menos a modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això, n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon cop de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partint de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos de forma, en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no, ens, vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ya lo sé, ya lo sé que ha tingut en casa chiquets, ya lo saben. De toda manera, ellos deben de ser conscientes, y yo sé que es para su fan y costa, pero ho fem, que el principal aport de composants de vitamina están en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures. A banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en el xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però ens hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadio evolutivo y en qualsevol actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estiguera repartit el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta. A banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així nada té que ser i així esperem que continuïm al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaran compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
10: Hola, sóc Vicent Abril, escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
11: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
12: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color. Y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
13: ¡Ay, perdón!
12: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. La Liga que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo.
14: Se la lleva el Valencia, que puede hacer el doblete. Chicos.
12: La pasión del 71.
14: El Valencia equipo.
12: Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica.
15: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
12: Un sentimiento eterno.
16: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
12: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
17: Un agua, porfa.
18: Son 125 pesetas.
19: Oh.
12: falla a nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
13: También es el mío.
19: Mestalla es etern. Campanya renovació abonaments del València Club de Futbol temporada 26-27.
20: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació.
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Es decir, el explicador nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador col·lapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa, és a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Pot ser no respirar amb normalitat o pot ser inclús que no respire.
1: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que hem de tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasme es poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas, a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això tindrem que tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un colpet, si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així en l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres ens cosseix d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en lo més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equips ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant-nos pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibriladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica com tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descarga o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos, que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important, i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus, no ja sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació, i si no mos poden sentir, per almenys que algú li pugui contar on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
4: Hola, soy Rubo, he escuchado todos nuestros partidos en la radio oficial de València.
5: El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
6: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Ciélagos en la grada, sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
5: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
4: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells perquè des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poquet de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri
1: i cau
2: en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll. Correcte. Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i aquest problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació. Entonces, moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent sobretot de els possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu, com persona normal, acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto las piernas o noto que los brazos tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar es sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa el voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coi nos menege.
1: I per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: davall de l'esquena, a gran del coll, i el
1: mantindre
2: de
1: rígid, persones, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment,
1: als sanitaris.
2: Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En els Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals. És evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí. Per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades la gent com el coll normalment són estructures nervioses.
0: Escoles UBCF, fent valencianisme i formant valencianistes. Escoles UBCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
8: Y hoy en concreto, pues queremos conocer un poquito más cómo le marcha la temporada al Club Deportivo Benifayó. Y por eso está en la sintonía de la radio oficial del Valencia Club de Fútbol, aquí en VCF Media Radio, su director deportivo, que es José Correa. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal, chicos?
8: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
9: Pues sí, muy bien. Ya terminando temporada, o sea que bien. Las cosas encauzaditas ya y a preparar la siguiente en breve, pero bueno.
8: Es lo que te iba a preguntar, ¿un director deportivo de una escuela o un club, de todo un club deportivo Benifayó, en estas fechas que está centrado en el final de la misma, pero también pensando ya, imagino, en lo que está por venir y en la preparación de lo siguiente?
9: Claro, bueno, tenemos varios escenarios, los equipos que tenemos en competición

0: El partit del València a VCF Ràdio.
1: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de... Van a escuchar una reemisión del Partido del Valencia.
2: Del València que vol la primera victòria d'esta temporada en novetats, en canvis en la porteria, el basc Julen Aguirrezabala en defensa, banda dreta per al de Guadalupe, per a Dimitri Fulquier, parella de centrals, una de les novetats, torna la titularitat Mukhtar Diakabi, acompanyat pel d'Aldaya, avui capità del València en absència de Gallà, César Tàrrega, la banda esquerra. Era Jesús Vázquez que sustituís a la sancionada ya. Centre el camp per al de Xilet, per al classe, per a la classe, per al talent, per a la qualitat del València, Javi Guerra. Acompanyat per l'altra novetat, el francès titular avui, Batiste Santamaría. Les bandes de l'atac del València per al sevillà, Luis Rioja, el Guajín renovat fins el 2029, Diego López. I en punta, la cobra, el neerlandès Arnau Danjuma, i altre que torna a la titularitat, el golejador Hugo Duro. I per part del Getafe de Bordalàs, en la porteria David Soria, en defensa, una defensa de 5 en 3 centrals, en Diego Rico, en el capità Gené i Domingos Duarte, ja dient 3 centrals, banda a dreta per a Juan Iglesias, banda esquerra per a Da Vinci. El centre del camp en tres jugadors, Arambarri, l'uruguaià, Luis Milla i Mario Martín, i en punta dos davanters, el nigerià Uche i el golejador d'aquest equip i de la lliga, Adrián Liso. Xiularà l'extremeny Francisco Hernández Maeso, estarà ajudat pel VAR per Pablo González Fuertes. Va a comenzar el partido, así es que te van a contar con siempre en VCF Media Radio, Miguel Ángel Bosio.
3: Que no sé si el portero David Soria tiene algún problema de estómago o algo, porque le ha pedido el capitán que...
4: Se acercaba Luis Milla al colegiado, a Hernández Baeso, a decirle que sí, esperase, porque estaba David Soria

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ochó Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo Pénez, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat de les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat, estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo Pénez i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana.
0: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
4: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis, las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
0: Un sentiment etern. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
5: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: Abores y las apps. Les preguntes del Valencia. Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es el 11 del Valencia, el 11 de la ilusión, el 11 que vol somniar per poder tornar a Europa. 6 anys després, tot passa per guanyar-li el Barça, ja sabeu, i esperar que punxe Getafe i Rayo Vallecano en la porteria. Està sent dels millors, Salvador, decisiu, Stole Dimitrievski en defensa, va continuar jugant avui. De lateral dret, el basc Unai Núñez. La parella de centrals per al capità, per al d'Aldaya, César Tàrrega. I la novetat, torna a la titularitat, torna a jugar de central per la sanció de Raixo Mert, el de Denia, Pepelu, la banda esquerra per a Jesús Vázquez, el centre del camp, el doble pivot per a l'argentí, per al campió del món, Guido Rodríguez, i el suís Filip Urinić, les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, la mitja punta per al que va ser el millor anoeta, el de Xilet, Javi Guerra, i dalt el golejador Hugo Duro.

0: primer par del Barça de Hansi Flick, un 11 multitular en la portería, el polonés Chesney, en defensa Eric García, Ronald Araujo y Gerard Martín, Alejandro Valde en banda izquierda, un tribote en el centro del campo era Gavi, Mar Bernaldi y Dani Olmo, y Dalte el triunfo ofensivo para Alex del Valencia, Ferran Torres, Marcus Rapport y el polonés, que digo adeu al Barça, Robert Lewandowski, chiulará Adrián Cordero Vega. L'únic partit que ha xiulat esta temporada va ser així en Mestalla i li guanyarem a Osasuna en aquell partit 1-0 en el gol de Ramazzani de penalt. A veure si avui també se repetí la història. Bueno, pues estem en el compte enrere. 3 minuts per a que siguin les 9 de la nit en punt. Ja estan els jugadors sobre el terreny de xoc de Mestalla, preparats, ja dic, en temps, perquè tots els partits d'esta jornada han de començar a la mateixa hora, a les 9 de la nit. I per això ja els jugadors estan sobre el terreny de xoc, pues ja des de fa uns minuts, i tot preparat. Ja dic, anem a estar pendents del que passe així en este partit, però també del que faça el Getafe, que juga avui davant Osasuna, que se juga la permanència en el Coliseum, i el Rayo Vallecano, que pot estar pensant més en la final de la Conference que en el partit que l'espera davant l'Alavés. Ara de seguida incorporarem també esta retransmissió al nostre company Víctor Barea. Està tornant de Villarreal en aquest partit avui, que també en retransmès el play-off final del València Femení, han empatat 0-0 i de seguida estarà Víctor Barea, però Gonzalo Naya, ras de terreny de xoc, tot preparat.
1: Sí, tot preparat, i com dius, en més temps esta vegada que en altres ocasions, perquè hem d'esperar a les 9 en punt que l'àrbitre reba la indicació per a que comence el partit. Els jugadors, com dic, tenen més calma esta vegada per a preparar-se. En tot cas, el que estem veient ara és la pinya del València, la dels nostres jugadors, i sa pinya i sa conxura d'esta última jornada per aconseguir la victòria i per a buscar acomiadar la temporada amb 3 punts i a ser possible en la classificació per a la Conference League. Ahí tenim, com dic, la pinya dels nostres.
0: Pues ahí están els nostres, sí, fent ixa pinya, l'última d'esta temporada en este últim partit. Un partit que està ixa il·lusió, ixa somni que tenim tots de poder aconseguir la victòria i que se, se produïsquen tots els resultats i el València tornaria a Europa 6 anys després de l'última volta de la temporada 2019-2020. I anem a veure si avui tots junts, equip, jugadors, Mestalla, afició, podem aconseguir o que ja diem seria el millor regal per a este final de temporada i per a estos 103 anys història de vida que té el l'estadi de Mestalla, que ho acaba de complir. Pues bueno, ja estan ahí els jugadors del València, també és del Barça, tot està preparat. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però ja dic, te pots connectar a l'app, a la web, al canal de YouTube del València i pots veure la retransmissió. Has pogut veure també la prèvia, ara la retransmissió i el postpartit. Pues bueno, se van a ser ja les 9 en punt de la nit. Mira l'àrbitre el cronòmetre.
1: Sí, és que està esperant la indicació. En esta ocasió no és tant el cronòmetre, sinó que reben la indicació per part de la Lliga, de la Federació, del delegat així de la Lliga, i serà en aquest moment quan tots els camps de primera on tenen el partit rebran aquesta indicació i començarà el partit. Per ser de la disposició dels nostres, del que veiem finalment Rioja per la dreta, Diego López per l'esquerra.
0: Bueno, pues, y es l'11 del València

0: Moments històrics del València.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, no hi ha res. Canizares expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ya anem a veure. Ara va veure què és el que ha indicat.
2: Ahora lo del Madrid le echarán la culpa a...
1: Ha indicat penal?
2: Penal.
1: Ha indicat penal. En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a distàncies del línia.
2: Me parece que el línia,
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. Y ya va ahora la jugada que será realizada en lupa durante
3: todo aquel partido más que polémico del Bernabéu de la temporada 2003-2004, aquel 15 de febrero, digo que muy polémico, con el famoso e inexistente penalti de Marchena a Raúl.
1: Semblant serios el que estará patint Jaume Ortiz, el president del València, veient l'oportunitat que té el seu equip. I quan estem ja en el temps de descompte, servís de banda del València, ja va a pressionar tot el Real Madrid. Garrido, que apenas té una opció clara, opta pel llançament llarg, jugant amb Curro Torres. Este pràcticament l'ha entregat al contrari, centra Roberto Carlos, allà la s'avança.
2: Gana el área del Madrid, gana el área del València. Van en todos lados, cuando va arriba ya es un fenómeno.
1: Ara Ivan Elguera està col·locat pràcticament com un davanter centre, buscant alguna opció, sobretot una rematada de cap. Allà va la centrada per part del Real Madrid, buscant la Raúl, no hi ha res. Canizares expulsa la pilota de damunt.
2: Ahora lo del Madrid.
1: Ja anem a veure. Ara va veure què és el que ha indicat.
2: Ahora lo del Madrid le echarán la culpa a...
1: Ha indicat penal?
2: Penal?
1: Ha indicat penal? En l'últim minut de partit ha indicat penal a Raúl. Jo no sé si ha sigut l'àrbitre o ha sigut a distàncies del línia.
2: Me parece que el línia,
1: Em fa l'efecte que ha sigut l'assistent, perquè l'efecte és que l'àrbitre no ha indicat absolutament res. Ara li està fent un gest als jugadors del València. Hi ha targeta per a Carboni. I anem a veure la jugada, que serà realitzada amb lupa durant tota la setmana. Posa el braç Marchena, pot agafar Raúl.
2: Para mí es una lucha normal dentro de l'àrea.
1: Acaba de deixar-se caure Raúl. I la realitat és que s'ha de tindre molts nassos per indicar este penal en el temps de prolongació. Ahí Marchena sí que és de veres que posa el braç.
2: Sí, però aparte creo que ahí...
1: Però s'ha hagut de veure molt clar.
2: Ahí Raúl le gana la posició. Ese es el problema, que dentro del
1: área... I Marchena posa el braç. Ha pogut haver penal, però la realitat és que s'ha d'estar molt segur per indicar esta falta.
2: Antes de ver esto...
1: Com estem en el partit i la polèmica... La polèmica continuarà en el Real Madrid-València...
2: Antes de Benito estábamos diciendo que el árbitro, lo de Madrid, iba a decir que por culpa del árbitro habían perdido.
3: Hoy retrocedemos 13 años para situarnos en la noche en la que el valencianismo se indignó. La noche en la que nos sentimos impotentes. Ya sabéis, ni era la primera ni iba a ser la última. Hoy, el penalti de Marchena a Raúl, del 15 de febrero de 2004. Vamos a escuchar la retransmisión con Jordi Carrascosa y Mario Alberto Kempes de aquel famoso partido en el Bernabéu, del penalti de Marchena.
2: Que realmente en el segundo tiempo son pocas las oportunidades que ha tenido el Valencia de llegar con claridad a la puerta de Casillas.
1: Este era un bon balón que ha tingut Baraja y que después de rebotar en un defensa que va a tener el córner. Atención de lanzamiento desde el canto. El servicio buscando el segundo palo. Gol del Valencia. Gol de Roberto Fabián Ayala. Quan es complís el minut 29 de la segona part, s'avança el València en el marcador. Marca Ayala.
2: Un gran gol, realmente un cañonazo. Si hablamos de Roberto Carlos, que le pega con un hierro a la pelota, lo mismo podemos hacer la comparación de Ayala cuando le pega con la cabeza. Le gana muy bien la posición a Elguera y Casillas absolutamente poquito y nada que hacer.
1: La rematada de Roberto Fabián Ayala, a més, molt pareguda a la que va significar el gol de la temporada passada. En aquell moment va ser el gol de l'empat, després va vindre l'expulsió d'Aimar i i la derrota del València per 4-1, però allà la va marcar d'una manera molt semblant. El que passa és que ara la situació és totalment diferent. El marcador està empatat a 0.
3: Último fragmento del sonido de Canal Nou con Jordi Carrascosa y Mario Alberto Kempes de la retransmisión de aquel partido famoso del penalti de Marchena de la temporada 2003-2004 en el Bernabéu.
1: Ahí está Figo Daván Cañizares.
2: A ver si se equivoca.
1: Ahí está Figo Daván Cañizares. Lanzamiento de Luis Figo, gol. Empata el Real Madrid en el tercer de prolongación. El caso es que Mario, en las dos últimas visitas del Valencia al Bernabéu le han pitado un penal en los últimos minutos.
2: Sí.
1: Y dos penales y les han señalado a Marchena.
2: Sí. Y bueno, así es el fútbol. Jugando no mejor que el Madrid, pero conteniéndolo, teniendo tampoco tanto la pelota, pero el Madrid sin peligro dentro del área del Valencia. Cañizares realmente no ha tenido, ha tenido uno o dos de Raúl, simplemente. Y les ha parado perfectamente. El Madrid no creó tanto peligro como para llevarse este empate.
1: El caso es que Marchena ha posat el braç, pero yo creo que el árbitro no había visto la jugada, le ha indicado el linier y en fa l'efecte que ya molta por a equivocarse en contra del Real Madrid, sobre todo en el último minuto.
2: Y este resultado.
1: Y davante el dubte se indica la falta. Se indica el penal y que el Madrid traga un punto y que la cosa quede
2: en
1: nubes.
2: No, y aparte
1: yo creo que es la decisión que ha pres l'àrbitre, perquè en fa l'efecte que és una jugada de les quals hi ha moltíssimes i que en la major part de les ocasions no s'indica absolutament res.
2: No.
1: I més en l'últim minut del partit i en el temps de prolongació.
2: I ahí terminó.
1: En el moment que acaba el partit, no acabarà el parlar-se d'este Real Madrid-València.
2: Toda una setmana més.
1: El resultat no és gens roïn, encara que els valencianistes no se poden anar ni molt menys contents. El cas és que el Madrid perd els primers punts al seu estadi en tota la temporada. El València continuarà segon, però mantindrà el gol a braç particular a favor del Real Madrid i continuarem parlant d'este partit i d'eixe penal assenyalat en el temps de prolongació que continuen protestant els jugadors del València. Per la nostra part és tot, anem a posar el punt i final, recordar-nos el marcador. El València estava a punt de guanyar, per una decisió de Tristan de Oliva, l'últim segon ho ha impedit. A l'estadi Santiago Bernabéu, Real Madrid 1, València 1, això ha sigut tot.
4: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del València Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la ràdio del club.
5: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla.
6: Plazas agotadas para el campus de verano del Valencia Club de Fútbol 2026. Apúntate a la lista de espera en campusfutbol@valenciacf.es. Gracias por vuestra confianza.
7: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.